0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cats.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

crash out. Your ex emotional lash out. You don't.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: disparada fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, no.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: trenca mai.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: dura dins de mi.
1: Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: i Cat Weekend.
1: Swim, swim, butterfly in our skin. Swim, swim.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Crash out, ex emotional lash out. You don't appreciate who's in front of you, man. I used to be lethal, but these days I'm peaceful. Down on my knees, giving you peace and giving you deep.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sants. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Thank you.

0: Ma hi ha caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé, tio. No sé, no sé.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo.

0: de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts. Això és la versió estiuenca del Nota de Veu dicat traient el caparró a Catalunya Ràdio, a la casa gran de la radiodifusió en aquest país. Ens fa molta il·lusió això, oi que sí, Aina? Bona tarda.
3: Bona tarda, i tant que sí.
2: Bona tarda, o bon dia, o bon migdia, o bona nit, perquè mai acabes de saber ben bé quan la gent està sentint això.
3: No, clar, sempre es pot recuperar a 3CAT. A més, que es diu molt això de que aquí a Catalunya diem bon dia tot el dia.
2: És veritat.
3: Per tant, per què no? Bon dia.
2: I diria que no ho fem anar tant com ho diem.
3: Sí, tens raó.
2: No?
3: Es porta poc el bon dia a la tarda, no?
2: A tu et sona de dir bon dia? He quedat per sopar amb uns amics, ei, bon dia.
3: I després sempre hi ha la típica persona que diu bona tarda tot el dia, saps?
2: Sempre, sempre hi ha aquest tipus de persona. Avui hem vingut aquí a recuperar alguns moments guapíssims que hem viscut aquesta temporada al Nota de Veu. Per exemple, de seguida, viatjant cap a la publicació del primer disc de l'Osa, aquell primer cant del matí que sortia a la tardor del 2025, ja en fa de mesos, i també doncs recuperarem un altre moment prou sonat perquè inauguràvem un any de forma oficial al gener.
3: És que enguany és l'any Oques, perquè a l'octubre tenim un munt de concerts a l'Estadi Olímpic amb unes entrades que es van exaurir molt ràpidament i, per tant, doncs anem fent boca per aquest concert.
2: I parlant de fer boca, tenim a l'altra banda del vidre en Nil Hernández, que és el mestre de cerimònies, el control de so d'aquest programa. Et deia això de boca perquè em porta cap a la pregunta quotidiana estiuenca que tenia pensada per tu.
3: A veure?
2: Per avui, a veure. La cosa és que, diguéssim que a l'estiu es porta molt que no saps ben bé com acabes a una terrassa.
3: Sí.
2: Envoltada de gent.
3: I tant.
2: I sempre hi ha la típica persona, la que diu molts cops bona tarda tot el dia.
3: Exacte, sí.
2: Diu, ei, ja, i si piquem alguna cosa?
3: Sempre hi ha aquesta persona.
2: Oi que sí?
3: Sempre.
2: Ets tu a vegades aquesta persona?
3: Poc sovint, t'he de dir. Sí.
2: Però t'hi apuntes.
3: M'hi apunto, clar. No? És que, a veure, tens aquelles patatetes damunt la taula, aquelles braves, aquelles olives.
2: No t'avancis, no t'avancis.
3: A veure?
2: No t'avancis, no em diguis Gildes, no t'avancis. La cosa és... Jo te'n posaré tres de les típiques de tota la vida i tu m'has de triar quina de les tres i ordenar-les.
3: D'acord.
2: I en funció de l'ordre que facis hi haurà una segona subpregunta.
3: Perfecte.
2: D'acord? Diguéssim que molt de tota la vida, Nil, això, eh? També m'ho has de comprar tu des de l'altra banda del vidre. Patates braves, croquetes, calamars. D'acord? Repeteixo.
3: Vas fort, eh?
2: Repeteixo perquè us ho aneu rumiant i no us precipiteu. Patates braves, croquetes, calamars. Me'ls ordenes de top 1 a top 2 a top 3.
3: Per mi, les braves són un plat que serveix a qualsevol hora del dia. És a dir, jo puc fer unes braves a les 5 de la tarda sense problema. En canvi, crec que els calamars a les 5 de la tarda se'n fan més estranys, igual que les croquetes. Però, si m'haig de decantar per la meva etapa preferida...
2: Només en pot quedar una?
3: Et diré que són els calamars.
2: Val. Calamars en el top 1, top 2?
3: Croquetes.
2: Val, i top 3
3: braves.
2: Entenc que per descarte.
3: És que sí, sí.
2: Llavors, t'he dit que hi havia pregunta en funció del que diguessis.
3: A veure...
2: Hi ha subpregunta. Calamars a la romana
3: o... A l'andalusa. O... Segur, sense dubtar-ho.
2: Molt lleig això de no deixar acabar el
3: home,
2: profe.
3: Home, és que no hi ha partit.
2: Quan et fa
3: no hi ha partit. Tu creus que hi ha partit?
2: No hi ha partit.
3: Ah.
2: No, no sé que siguis una persona enamorada bojament del rebossat. I llavors diguis, per favor, a la romana i em treus l'anella de calamar i dona'm només l'arrebossat.
3: És que tots sabem que és la part bona del calamar a la romana, però l'arrebossat dels calamars de l'Andalusa és molt,
2: molt
3: millor.
2: Molt millor, molt millor.
3: Que, per cert, tu agafes poteta... O agafes part més de calamar o de cap?
2: Absolutament de tot, de forma indistinta, més igual, sí.
3: Ai, a mi m'agrada molt agafar poteta, eh?
2: Sí, jo sóc de tot, 100%. I mira, del top 2, que m'hi has situat les croquetes, croquetes de...
3: Oh.
2: A veure, hi ha molts gustos, òbviament, ara em direu, no, de ceps, de no sé què, però les bàsiques, d'acord? Que vindrien a ser pernil, pollastre o bacallà.
3: Per mi les millors són les de pernil.
2: Les segones?
3: Bacallà.
2: Les terceres?
3: Pollastre. Em sap greu, sé que vaig en contra de la humanitat i dels gustos de, en generals de la població, però és que les croquetes de pollastre a mi se'm fan una mica de bola, no sé que portin molta beixamel, saps? Trobo que és com una mica ressec tot plegat, no ho sé.
2: I les de bacallà no et barrufen?
3: M'agraden molt, però m'agraden més les de pernil. Què en penses tu?
2: Jo no sóc de primera opció pernil, jo dependria ja de la gana que tingui, perquè estic d'acord amb tu que les de pollastre ja són gairebé migdina.
3: És diferent si són com més de rostit o que portin més, no sé, més condiments, saps?
2: Jo et diria potser les de bacallà, eh?
3: Sí?
2: Sí, molt fan. Molt fan.
3: també sí. Són menys habituals, no?
2: Segurament,
3: és sí. És que a mi m'agraden més els bunyols, per exemple, de bacallà.
2: Home, sí, clar. Entre bunyols de bacallà o croquetes de bacallà...
3: Home, no hi ha partit tampoc,
2: tampoc,
3: eh?
2: Tampoc hi ha partit. A veure, tornem a la pregunta inicial.
3: Vinga.
2: Que m'interessa que ens la resolgui en Nil Hernández des de l'altra banda del vidre. Nil, braves, calamars, croquetes, ordena-m'ho de millor a pitjor.
3: Braves, croquetes, calamars.
2: Molt bé.
3: I tu, Frank, què hi dius?
2: Jo... Braves, croquetes, calamars. Jo faria calamars, braves, croquetes.
3: Sí?
2: Sí. I tu havies fet calamars, croquetes, braves.
3: M'encanta, perquè tots tres...
2: En tenim una diferent, eh?
3: És fantàstic, perquè anirem a prendre algú i cadascú menjarà d'un plat, saps? I no ens haurem de discutir.
2: Demanarem les tres tapes...
3: Perfecte.
2: I buidarem tots els plats.
3: Ho
2: escurarem, demanarem pa per acabar de repelar i de sucar.
3: I pebrots.
2: Del padró.
3: Espectaculars, eh?
2: Sí, però això serà un altre dia.
3: Uf, quina gana.
2: Et sembla bé si anem a una cançó?
3: Vinga, va.
2: Que hem agafat gana, i mentre ens la fem passar com podem, cantem Sant Domingo Forever.
3: Ai, sí!
2: Vull alçar la meva copa a l'aire, i mentre alço la copa...
3: Una oliveta.
2: I un calamar. Vinga, va, la Maria Jaume, i arrenquem el Nota de Veu.

0: ens funciona com el primer dia. Quina meravella, Sant Domingo Forever, la cançó i també el disc, perquè la Maria Jaume ho ha tornat a fer i jo crec que apunta el seu nom com a clara candidatura a millor discos de l'any. Quan arribi el moment i hàgim de votar, fer llistes, puntuacions i tries, vaja, serà, jo diria, a totes les ternes.
1: Podria ser que fos l'artista que s'endú més premis en enderrock aquest any vinent, eh?
0: Mira, jo ja ho tinc bastant perfilat i et diria que hi haurà garrotades entre la Ludwig Van.
1: Ostres, sí, clar, clar.
0: El barri es comenta.
1: Tota la raó.
0: La Maria Jaume, Sant Domingo Forever, i potser en un segon escaló, Renaldo i Clara, amb l'Encant.
1: Podria molt ben ser, i tant.
0: Sí, jo ho situaria per allà, però crec que, de veritat, serioses garrotades entre la Ludwig i la Maria Jaume, eh?
1: S'hauran d'inventar categories noves per poder donar els premis que es mereixen aquests dos grups.
0: Doncs molaria moltíssim, eh? De sobte, la Ludwig, 32 premis on the rock.
1: Exacte.
0: La Maria Jaume, 32 també, de diferents categories. Hi ha 64 només entre ells dos.
1: L'has vist aquest estiu a la Maria Jaume?
0: Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé.
1: És que
0: bé.
1: És garantia d'èxit, el seu concert.
0: Està com... Saps? Com si, diguéssim, saps allò de tenir una cama al passat i l'altra al futur per viure el present en plenitud? Doncs jo crec que les dues potes de la Maria són, d'una banda, la consolidació i de l'altra, el creixement.
1: És a dir, totes dues molt estables,
0: clar,
1: eh?
0: Les dues són bones.
1: Sí.
0: És a dir, consolida el que ja ha anat fent en aquests últims 5-6 anys, des de la pandèmia cap aquí, i de l'altra no para de créixer, tinc la sensació. És que en aquest disc, per mi, hi ha molta evolució. Respecte a Nostàlgia, Airlines, que ja em semblava llavors una passa endavant molt bèstia, ostres, aquí realment va uns quants universos més enllà.
1: També és una de les artistes que tenim a l'escena que té aquesta capacitat com de visió, no? Mm. És una artista molt visionària, que sap fer coses diferents, que sap innovar en la música, que a vegades és molt complicat, i això ho veiem amb ella, amb la seva música i també amb els seus directes.
0: I saps en què trobo, ara que deies això dels directes? Que trobo que amb això també s'assemblen amb la Ludwig, que és com que estan aprenent l'ofici.
1: Sí,
0: és
1: molt.
0: A dir, cada cop fan millors concerts, cada cop se'ls veu més relaxats dalt de l'escenari, que això no vol dir que sempre estiguis de 10, com tu i com jo, no?
1: És a dir, evidentment.
0: N'hem après, sabem fer l'ofici, i això no vol dir que un dia doncs no estiguis tan brillant, però tinc la sensació que ja són una aposta molt consolidada, molt segura en els concerts en directe, que no és fàcil.
1: No, no.
0: I a la Maria, que a més li toca fer el paper de frontwoman, doncs la veig com molt serena, no? Com molt en el seu paper.
1: I tant, comodíssima.
0: Vinga, parlant de comodíssimes, que bé que vivíem aquella estrena del primer disc, Aina, de l'Osa, eh?
1: A veure quan arriba el primer cant de la tarda o el segon cant del matí, perquè jo necessito més música de l'Osa, que ja me la sé tota de dalt a baix.
0: M'estàs dient que ara viatgem, ni més ni menys que cap al 9 d'octubre?
1: Que fort.
0: Tremendo viatge, eh?
1: Falta menys pel proper 9 d'octubre que pel passat, fixa't.
0: Doncs mira, ara en Nil Hernández ens dispara un separador d'aquells de... que afecta rebobinar.
1: Ostres, rebobinar, eh?
0: Rebobinar.
1: Un exercici que ja no es porta, eh?
0: FX Rewind.
1: Que fort.
0: Doncs darrere de l'FX Rewind surten les Alosa debutant amb el seu primer disc, el Nota de veu dicat. 9 d'octubre, el primer cant del matí de la Irene i de la Giulieta. Com ens agraden a l'Osa, avui protagonistes d'aquest programarro que tenim ara per endavant. Estem flipadíssims amb l'Aina Ostrell, això és la Nota de veu, sou a ICAT, ens hi hem posat a les 5 i som a punt de punxar en exclusiva cançons noves de Trinca de l'Osa.
1: Quina il·lusió. Per cert, ahir a l'Osa el Mussol va tocar, va cantar a Seretge.
0: Sí, clar, van fer aquesta cançó de l'estiu, sí. Dicat, que s'havien cascat una col·lab amb la gent d'Esbatlana.
1: Sí, que va néixer el desconcert, diguéssim.
0: Altament festiva, i ahir, evidentment, havia de sonar sí o sí. A la Voreta del Foc és una de les cançons que va començar a fer que parléssim de l'Osa,
1: sí,
0: que corrés
1: exactament
0: el boca a orella i que el seu nom s'escampés arreu del país. A partir d'aquí, ja han anat ensenyant la puteta d'aquest debut del seu primer disc, el primer cant del matí, que surt demà. Tenim 3 singles d'avançada. Abans d'anar a les cançons noves, us ho farem gruar, això. S'ha de generar una mica de hype, evidentment.
1: Ens faràs esperar.
0: A veure, tu vas a veure una peli al cinema, estimada, i què et posen abans de la peli?
1: No, els anuncis i els tràilers.
0: Gràcies. Anuncis, tràilers, sí, i després la peli.
1: Sí, però oi que això és la pitjor part de tota l'estada al cinema?
0: A mi m'agraden molt els tràilers, eh?
1: Sí?
0: Jo sóc d'aquelles persones obsessives que ha d'arribar a la sala per veure tots els tràilers sencers.
1: És que jo trobo que últimament el format tràiler està canviant. Abans era una cosa com molt que creava expectatives, no? Feia ganes d'anar a veure la pel·lícula, i ara és una mica un resum de tot el que passarà, no trobes?
0: És veritat. Crec que hi havia un art de fer tràilers que potser s'ha anat perdent una miqueta.
1: Sí, ens estem passant ara ja, sí. Ja ho ensenyem tot.
0: Cobrim aquest meló. Ara tenim el 19 de l'osa, però decidim aparcar-lo un segon.
1: No. Anem a la teca.
0: Per parlar del que hi ha al carrer, que és com són els tràilers ara quan vas a veure una pel·li al cine.
1: Pitjors que fa uns anys, però anem a la teca.
0: A veure, anem als singles que ens han anat avançant. Jo estic, vaja, boig amb l'últim que van treure divendres de la setmana passada, que és Flors i Violes, que em sembla que és una cançó boníssima, i ja et puc dir que serà la primera del disc. Quan el posis, la primera que sonarà serà aquesta. Baixa.

0: són un duet, basen la seva proposta en el cançoner popular, debuten demà amb el seu primer disc llarg i ens demostren com la tradició pot ser un autèntic trampolí per projectar-te cap al futur.
1: Tota la raó, i m'encanta que la reivindiquin, clar que sí.
0: Estem parlant d'un duet format per dues dones, els hi heu sentit la veu, la Irene i la Julieta, terriblement joves, vull dir al voltant dels 25 anys.
1: Sí.
0: I amb moltes ganes de que debutin després dels singles que han anat publicant. Aquest és Flors i Violes, que sabem ja que serà la cançó que obrirà el disc.
1: És fantàstica, eh? M'agrada moltíssim.
0: Just al darrere, la segona serà El Forner, que també és una de les que ja coneixíem. Són...

0: Aquest és el Forner, és un altre dels singles que ja ens havien avançat. De fet, us puc dir que en sabíem 3 de cançons i ens en falten 6, d'acord? Tindrà 9 cançons aquest primer disc llarg de l'Osa. Per tant, com que ara nosaltres en punxarem 3 de les noves, ja en tindreu 6 al damunt de la taula.
1: Bèstia, eh? Pràcticament no tindrem.
0: Gairebé tindrem tot el disc sencer. La que ens queda per punxar-vos de les que ja havien sonat és una de les collabs, que és amb Habla de mi en presente.
1: Sí.
0: És una mena de rumba que es marquen les a l'Osa, nenes de ciutat. Si voleu saber si hi ha més col·laboracions, us ho explico després d'aquesta cançó.
1: De debò!

0: Doncs això, que ja tenim els tres singles punxats, Flors i Violes, El Forner, aquesta col·lap amb Habla de mi en presente, que es diu Nenes de Ciutat, d'acord?
1: Ai, Frank, estic nerviosíssima. És que ara estic visquent aquest moment de que t'agraden tant les cançons que ja has sentit fins al moment, que tens com por que les altres t'agradin menys.
0: Clar, és que això és un unboxing ara en tota regla, eh?
1: Total.
0: És un reaccionant a les noves cançons de l'Osa, Listening Party, de tres singles nous de Trinca, que no són enlloc. Per tant, si voleu gravar ara mateix en directe a la ràdio, com es feia als anys 80 o als 90, ho podeu fer. Podeu gravar a la ràdio, que som a punt de punxar les cançons noves. Tenia pendent de dir-te les col·laps.
1: Ah, sí, digue'm.
0: N'hi ha dues, per tant, una ja la sabem, sí. Habla de mi en presente, i l'altra és tan clara que diràs...
1: Va, com no ho havien fet abans, no?
0: Et deixo dir un nom. Et dono alguna... No, a veure, ets molt tramposa, Aina Ostrell. De veritat, jo tinc aquí el telèfon mòbil, i tinc l'ordinador, i el primer que fa és... Pup, m'està mirant a mi i se'n va a mirar les pantalles. Però això què és?
1: A diferència de tu, jo la veig.
0: A veure, jo m'hi veig molt bé. Començo a tenir aquella edat en què a vegades, segons quin llibre, em costa. Em costa, sí, sí. Però ara estic perfectament bé de vista i he vist com tu intentaves fer trampes. Va, una col·lap amb qui tu uniries a l'Osa? Que dius, és que fan molt parelles.
1: Amb la Maria Jaume.
0: Una altra. Més evident encara.
1: Més?
0: És un altre duet, de dues dones.
2: Podem fer d'aquest un lloc per anar.
0: Tarta.
1: Tarta Rebena.
0: Clar.
1: És que m'has fet...
0: He fet un gest com si em mengés un pastís.
1: O sigui, el gest m'ha despistat tant que llavors sí que no sabia cap on anàvem.
0: Alosa i Tarta Rebena cantant Les Alamedes.
1: Ostres!
0: Cantant Les Alamedes serà la tercera, la que anirà darrere del Forner. Anem ja a la teca.
1: Som-hi.
0: Anem a aquesta exclusiva nota de veu. Moltes setmanes picant pedra, perseguint a la gent que ha de ser perseguida per tenir ara en exclusiva aquests documents. Tenim dues notes de veu de la Irene i dues notes de veu de la Julieta. Hi ha tres cançons, però és que la quarta de nota de veu, que és la que ens punxa ara l'Edu Arnàs des de l'altra banda del vidre, és la Irene... reconeixent-nos la tremenda il·lusió que els fa publicar el seu primer disc.
3: Hola, Cat. Doncs per nosaltres és molt fort que per fi surti el nostre disc, perquè fa un any que hi hem estat treballant. Hi ha molts nervis i hi ha molta il·lusió també, perquè nosaltres ja fa molt de temps que estem escoltant aquestes cançons i ara per fi tothom les podrà escoltar i és un moment increïble perquè realment hi hem posat moltíssimes i hem posat moltíssimes ganes. Ens hem ficat dins del disc i ha sortit això i estem realment molt contentes del resultat perquè és a l'Osa, però més gran. I sí, tenim moltes ganes de que per fi tothom ja pugui escoltar-ho i que tothom pugui gaudir les cançons.
0: Que, per cert, avui fem un tastet, estrena exclusiva de tres cançons de l'Osa, però si no volíeu caldo, dues tasses. Dilluns, a l'Osa, aquí assegudes davant de l'Albert Miralles, al Pausa, a les dues, a ICAT, per explicar-ho absolutament tot del disc, de la seva trajectòria, de la relació entre elles dues, de la Irene, de la Julieta. De fet, i aquesta dada és bona, sabeu que les entrevistes que fa l'Albert Miralles al Pausa són sempre amb una persona.
1: Sí.
0: Doncs dilluns que ve, 13 d'octubre, per primera vegada, en el que porten de temporada, dues persones com a protagonistes del programa.
1: Sí, és veritat que, clar, seria estrany també fer-ho només amb una noia. I quina tries, és que, clar,
0: no
1: les seria fer-ho sorts.
0: O per ordre alfabètic, o sí, no. Això encara ho creu, no?
1: Que, a més, està molt bé que hi siguin totes dues, perquè crec que així poden explicar coses l'una de l'altra, també, no?
0: Clar.
1: A vegades, quan tens el company, doncs és més fàcil, és més fluid.
0: Dilluns, protagonistes a l'Osa, al Pausa, amb l'Albert Miralles i amb la Mariona Batalla, i avui protagonistes al Nota de Veu dedicat, destripant ja que cançons noves,
1: mira,
0: que no són enlloc.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda i encara no me n'has posat cap, eh?
0: Què et sembla? Ho hem fet bé, sí o no? Hem començat a les 5, són les 5 i 20. Jo crec que sí, ja és el moment. Va. Que la Irene ens presenti Si el riu.
3: Realment, Si el riu ha estat dels reptes més grans que ha tingut a l'Osa en aquest disc, perquè nosaltres volíem parlar de com la natura estava demanant ajuda, no? Perquè els humans tenim una manera horrorosa de trepitjar la natura i de destruir-la. Hi ha maneres molt maques de cuidar la terra que també es fan, però de sobte tendim a destruir-la més que estimar-la. I això ens sabia molt greu. Hem passat un any amb molts desastres que clarament venen del canvi climàtic i ens agrada molt desresponsabilitzar-nos però en som molt responsables. Evidentment, la responsabilitat no només la tenim nosaltres, també la tenen els governs, i és una cosa que s'ha de reivindicar i hem de poder cuidar el lloc que ens dona xupluc, el lloc que ens cuida i el lloc que ens ha donat la vida. Aleshores, nosaltres estàvem molt tristes amb això, però de sobte també ens va quedar una cançó molt trista i feia molta pena. I vam dir, home, no, perquè nosaltres també tenim esperança, no pot acabar la cançó així de trista. I vam trobar un poema de Joan Maragall, l'Ametller, que té unes frases que ens agradaven molt, que deia com «Déu te guard, bandera blanca», i després també deia com ets la pau que s'anuncia, no? Que parla de l'Ametller, però per nosaltres també parlava d'aquesta esperança amb la natura i d'aquesta manera que estem segures que podem cuidar la terra. I vam música aquest poema així amb una jota més festiva per acabar contentes i perquè nosaltres també creiem en que podem cuidar la terra.

0: Doncs una perla de l'osa com a mostra d'aquest disc de debut que surt demà, aquesta cançó que us hem punxat en exclusiva, Si el riu coronada, ni més ni menys que amb un poema d'en Joan Maragall, amb unes a l'osa molt crítiques amb la relació que tenim amb la natura. Vaja, és que és així, és una merda.
1: És molt necessari aquest missatge, i per cert, quin poema, de Maragall, l'Ametller, vull dir que és un dels seus poemes, per mi, més rellevants, diria jo.
0: I elles ho musiquen i ho posen com a la part final que deia la Irene que on ens explicava. Ens va costar molt aquesta cançó, volíem que acabés amb un cert aire positiu i llavors vam trobar aquest poema d'en Maragall que hi casava perfecte i realment creix molt la cançó i és com molt èpic.
1: Va, més.
0: En sèrio, eh?
1: Sí.
0: No t'ho vols fer així, no, a poc, gaudint del moment.
1: És que en tinc moltes ganes.
0: Val, mira, deixa'm que et digui que Si el riu és la 1, 2, 3, 4, és la cinquena.
1: La cinquena, d'acord.
0: D'acord? T'interessa poquíssim l'ordre. Has dit, va, d'acord, però anem a una altra,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, perquè estic pensant, la primera i la segona ja les tenim. Aquesta és la cinquena.
0: Sí, la primera i la segona són Flors i Violes i el Forner.
1: Sí.
0: Llavors, 1, 2, 3, 4, la cinquena és Si el riu.
1: Sí.
0: La sisena és Nenes de ciutat.
1: Exacte, vale.
0: I la vuitena, és a dir, penúltima, és Aquestes muntanyes.
2: Aquestes muntanyes és un tema molt especial per nosaltres perquè és l'únic tema de tot el disc que és estrictament a duet, és a dir, només té el violoncel i una veu. I per nosaltres és increïble, sobretot també fer-la en directe perquè és una manera de tornar això a les arrels del duet, de veure i escoltar aquesta sonoritat, no, com més pura de l'osa, i ens encanta fer-la. I a més, és una versió especial perquè originalment Aquestes muntanyes és una cançó occitana que també té la seva versió en aranès, que de fet és l'himne de la Vall d'Aran, però aquesta versió és en català, doncs, més modern, i que de fet és la versió recollida per Joan Amades, i per tant, com és una barreja aquí de tot aquest folklore i de tota aquesta història dintre d'una cançó que al final s'expressa d'una manera molt senzilla, que és això, amb un violoncel i una veu. I per tant, per nosaltres és molt especial i ens encanta com està ficada en el disc i com és un bolet enmig de tants arranjaments, amb tants instruments i com amb tantes veus de cop, això així tan íntim, amb només dos timbres i dues sonoritats, és molt especial. Aquesta...

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostré.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró
0: i Aina Ostré.

0: a la voreta.
1: Flors i violes i el que calgui. Amb l'Osa, amb la Irene, amb la Julieta, amb el primer cant del matí, el disc que van estrenar quan també nosaltres estrenàvem temporada, perquè duiem, què, 3-4 setmanes?
2: Tal qual, sí, sí.
1: Oi que sí?
2: Que fort.
1: I el segon moment d'aquest nota de veu dedicat Very Best of Greatest Hits a Catalunya Ràdio, cap on ens porta?
2: Cap al 9 de gener, perquè estàvem inaugurant...
1: Avui, perdona, veig que la cosa va de 9.
2: Sí, sí, correcte.
1: 9 d'octubre, 9 de gener.
2: Numerologia.
1: Sé que això ho has fet tu, perquè ets una dona ordenada... Que vaja, que quan veu la possibilitat d'alinear els astres, doncs cap allà que dispara.
2: I també perquè ens venia molt de gust parlar d'Oques Grasses, que són el grup d'aquest any, que són un grup que, no oblidem, que també es podrien endur premis en The Rock, evidentment, perquè, primera, no sabem si tindran música nova d'aquí als concerts, podria molt ben ser,
1: qui ho
2: o
1: sap?
2: No.
1: Qui ho sap? No ho saben, potser ni ells.
2: Mai, ens encantaria, també et diré.
1: Home, i tant.
2: Per tant, jo ho dic per intentar veure si... Saps?
1: Inflar aquest globus, ara de sobte.
2: Estic projectant cap al futur. I d'altra banda, també perquè d'entrada als Premis en The Rock hi ha premis vinculats, per exemple, al directe. I per tant, doncs, per què no, Coques, es puguin dur un nou Premi en The Rock i sortir a l'escenari i dir allò que fan ells, quan pugen els Premis en The Rock, dir gràcies i marxar.
1: Gràcies públic, gràcies crítica. No?
2: Sobre tota la raó.
1: Fan la cosa, si és de Premi de Votació Popular, gràcies, públic.
2: Sí, correcte.
1: I si és de la crítica, per exemple, tu i jo, com d'altres persones que votem, gràcies, crítica.
2: Són icònics.
1: Doncs cap allà que anem, amb Oques Grasses.
3: Aina Ostrell, bona tarda.
2: Bona tarda, Frank.
1: Bona tarda també a l'altra banda del vidre, en Pau Roca, ben tornat des de Mallorca, també a l'Eduard Nas, que el tenim aquí, com cada tarda al peu del canó. No només... Saps? Calendari escolar, Pau? Sinó calendari de gent adulta, de ser-hi sempre, saps? De fiabilitat, ja m'entens, no, va. Que en Pau havia de tornar de Mallorca i ha arribat tot just aquest migdia.
2: Fa una estona.
1: Sí, sí.
2: En Pau ha apurat fins a l'últim instant per venir a treballar.
1: El paio s'ha llevat a casa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Com
2: sí.
1: Un marquès.
2: I tant. Ha esmorzat una torrada amb sobrassada.
1: Tres ensaïmades al darrere.
2: I les que s'han portat, segur.
1: Bé, no sé, se m'ha dit que hi ha alguna cosa per l'equip del Nota de Veu.
2: Què dius?
1: I que d'aquí uns dies tocarà desembolicamenta. Ja en parlarem, però no ens avancéssim pas, perquè avui tenim un programarro entre cella i cella. Avui el programa es resumeix en dues paraules. La primera és oques. La segona, grasses. Avui volem fer el top definitiu d'Oques Grasses amb la bona gent del Nota de Veu. Vam demanar ahir notes, comentaris, que ens expliquéssiu quines eren les vostres cançons preferides del grup que s'acomiada el 2026 dels escenaris. Evidentment, tot vehiculat a través del nostre telèfon 677 50 61 53, 677 50 61 53. I què ha passat, estimada Aina? Que es podria dir que hem rebentat la centraleta?
2: Tal qual, surt fum d'aquest WhatsApp... perquè hem rebut tantes notes de veu i tantes cançons diferents, perquè ara ho veurem, però han coincidit poc els nostres oients.
1: Tothom té la seva cançó d'oques preferida.
2: És així. I és curiós, perquè et diria que és dels grups, perquè crec que això no acostuma a passar, però és dels grups on la gent destaca, sobretot, cançons més aviat noves que no pas de les velles.
1: Doncs de seguida hi entrarem a fons. Havíem de parlar, sí o sí, a principis de mes de gener d'Oques Grasses, perquè seran un dels grans noms del 2026, perquè s'acomiaden dels escenaris i perquè tenen allà a l'horitzó aquells quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona.
2: Plens a vessar.
1: Tenim entrades pel dia 10, eh?
2: Pel dia 9, Frank.
1: Ai, pel 9!
2: Cada dia estem igual.
1: M'equivoco.
2: Sort que tens gairebé un any per aprendre't la data del dia del concert.
1: I anem al dia... 9.
2: 9, el divendres.
1: El 9, que és octubre, això, eh?
2: Novembre, no?
1: Novembre, no. Octubre, novembre?
2: Ai, ara em fas dubtar.
1: Sí, potser novembre, novembre. No, octubre, que vam dir... Octubre, que el 12 era festa, vam dir que era el Pilar.
2: Tens raó.
1: Que tenim allà un bon plan.
2: 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
1: Va, doncs avui, amb l'Aina Ostrell, amb la gent que tenim a l'altra banda del vidre, amb tota la bona comunitat que tenim aquí al Nota de Veu, sucant pa en el cançoner, en el repertori d'Oques Grasses. I com que hem de sucar tant de pa, necessitem, sisplau, que passi el forner de l'Osa per donar-nos ànims, com per anar fent massa, saps?
2: Quin pa està fent?
1: Rodó. Rodó de quilo, perquè hi ha molta teca per sucar.
2: De quilo, eh?
1: De quilo.
2: I el demanes tallat?
1: Sempre. Tall gruixut, eh? No em vinguis amb tall prim, eh?
2: No, tall gruixut. Tall I gruixut. El torrem o no?
1: Evidentment.
2: Una mica de tomàquet, ja que hi som.
1: A primer, all. L'ordre és all, tomàquet, oli i sal.
3: Correcte.
2: I si pots, llonganissa, també.
3: Ja ho tenim, va, i anem a berenar.

0: Nota de veu.
1: Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
2: Fan Zon. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Per pagar tots els nostres
3: malsons i per punxar-nos els collons. A veure, estimada Aina, et veig massa tranquil·la, et veig massa relaxada.
4: Per què ho dius?
3: Perquè tu ets conscient que som a punt d'entomar el tema dels temes?
4: És que crec que no estic preparada, és només això.
3: Nota de veu, no, ni la teva veu tampoc, no. Perquè tros de gall que t'has deixat aquí, eh? Nota de veu del dijous 8 de gener del 2026.
4: Mare de Déu.
3: És que ja som al 2026. És l'any Oques Grasses.
4: És així.
3: Aquells quatre concerts a l'horitzó, omplint quatre estadis, 200.000 persones.
4: Mare meva.
3: Abans passaran pel Cabró Rock i abans encara passen pel Nota de veu d'ICAT. Avui, per fi fem l'exercici. Hem sortit al carrer, hem obert telèfons, hem demanat missatges, volem saber quina és la vostra cançó preferida de tota la vida i tota la història d'Oques Grasses.

0: Bé. Tot va cap avall.
1: Clar, què hem de fer si avui ja fem tema Oques Grasses, tot just primera setmana de programa així irregular del mes de gener?
0: Però aquest any venen programes molt guapos, jo crec també, perquè passaran moltíssimes coses. La setmana que ve en parlarem.
1: Has estat a punt de dir si vienen cosites? Que t'ho he vist a la mirada.
0: És que és veritat que és un any molt gros musicalment parlant a l'escena catalana, penso jo.
1: Mira, la setmana que ve jo marxaré dimecres i dijous. Bé, no sé, dimecres, potser a mig programa.
0: Sí.
1: S'agafarà un avió i ens n'anirem fins a Groningen, al nord dels Països Baixos, a explicar en directe a ICAT el Nota de Veu l'Eurosonic 2026.
0: Que bé que t'ho passes.
1: Festival de referència de la música emergent europea. Festival per on han passat gent com, potser et sonen, Rosalia.
0: Què dius?
1: Dua Lipa.
0: Mare de Déu.
1: Jude Line, l'any passat, sí. I aquest any nosaltres hi enviem a la llum. L'any passat hi vam enviar la Julieta.
0: Ah, exacte.
1: I hi haurà també la Clara Aguilar, hi haurà la Sofia Gavana, i hi haurà la Lia Kali, que està nominada als premis.
0: Que bèstia, eh?
1: Vaja, però tot això és que... Saps com que veus que una cosa tan guapa ara? Vols fer com preliminars aquí, abans de no obrim el meló Oques Grasses? Anem amb les cançons preferides de la gent, que com dèiem, heu rebentat, la centraleta, aquest número, el 677 50 61 53. Jo fins i tot diria, si ara mateix ens enganxeu en directe, Nota de Veu a ICAT parlant d'Oques Grasses, i voleu dir la vostra...
0: Intentarem posar les últimes notes de veu rebudes.
1: Sí, no, deixem un petit marge. Exacte. Per la gent que va un xic tard i que reacciona ara mateix al directe. Vam prometre que la primera seria la presidenta del Club de Fans d'Oques Grasses.
0: Gala Castelltort.
1: Exacte, la nostra estimada companya del Love, que tot just marxa ara, se n'acaba d'anar i ja torna a treure el caparró a la ràdio.
0: Tot i que jo crec que porta els auriculars posats escoltant el Nota de Veu, des d'aquí una salutació, Gala, perquè estic convençuda que vols sentir aquesta cançó.
2: Hola, família del Nota de Veu. Primer de tot, sou fantàstics. Segon, bueno, suposo que m'heu reconegut per la veu, però sóc la Gala Castelltort, companya del Loft. I tercer, ja que parleu d'Oques Grasses, que és el meu tema preferit, la meva cançó preferida és Velocitat de Lluç. Ja sabeu que jo tinc molts de problemes en fer-me gran i justament aquesta cançó parla una mica d'això. Diu algú dels 20 anys, jo tinc 20 anys, va decidir que aquesta cançó era la cançó de l'any, almenys fins aquí un mes que faci els 21 i llavors canvi. Però sí, us diria això, Velocitat de Lluç, boníssima. Chef kiss! Ciao!

0: Ai, que canta en Josep Montero, que s'està fent gran la persona protagonista d'aquesta cançó, que ben bé podria ser la Gala Castelltor, la nostra estimada companya del Loft, que ens ha triat Velocitat del Lluç, que és una cançó que no hagués vist a venir entre les preferides d'una fan tant de socarrel com la Gala.
1: Clar, és que de fet ella ens deia que aquesta cançó li agrada perquè parla d'una persona de 20 anys i ella té 20 anys que, i llavors se la sent
0: identificada.
1: Exacte, se la sent molt seva, però és que és una cançó del 2014, de l'àlbum Digue-n'hi com vulguis, del segon àlbum d'Oques. Per tant, estem parlant que la Gala en aquell moment tenia 8 anys.
0: Feia primària.
1: Sí, sí.
0: La Gala que presenta el Loft amb l'Alberto Gadel cada tarda de 3 a 5 i cat feia primària i ens ha triat Velocitat del Lluç, aquesta cançó del 2014, que és el segon disc, oi?
1: Sí, Digue-n'hi com vulguis.
0: Digue-n'hi com vulguis.
2: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Coco loco amb llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
4: i Aina Ostrell. M'agrada.

0: Moment Alosa, es van dit, Moment Oques Grasses, repassat. Ens encarem ja cap al final d'aquesta edició estiuenca especial del Nota de Veu Dicat. Què t'agrada més, Greatest Hits o Very Best Of?
1: Greatest Hits.
0: Sí, eh? Mola, eh?
1: Per què?
0: És com el bo i millor.
1: Tu per què creus que és millor...
0: Ah, no, no, no, no, per res, que a mi em surt com així de...
1: És que jo et veig més a tu de Very Best Of.
0: Sí? Ai, no ho sé. No ho he pensat mai, la veritat, eh? Sí. La flor i nata.
1: La cirereta dels pastissos d'aquest any.
0: The cherry on the cake.
1: Exacte.
0: The multiple cherries on the all cakes.
1: Sort que fem ràdio en català.
0: Va, fem una cosa. Callem i ballem?
1: Oh, sí, sisplau.
0: T'hi apuntes?
1: Em ve molt de gust.
0: Doncs ballem, segurament t'estimo, aquella
1: brutal
0: cançó dels Amics de les Arts, que quan va sortir no ens la podíem treure del cap, i us hem de dir que encara ens passa, perquè quan la dispari en Nil, això es convertirà en una mena d'intent de La La Land a la catalana i malament.
1: I pensa que cada cop tenim més a prop... Anava a dir un nou disc, però no sé si es pot dir amb aquesta entitat,
0: sí,
1: però... Sí,
0: sí, digue-ho.
1: Un nou disc dels Amics de les Arts.

0: Roberto.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta, Zicat.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
1: ICAT.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? IFA 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
3: Linkat.
0: Aika.
3: Aika.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

dubtes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.
2: A la meva esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: nostre.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

0: marxa. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, tel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre,
2: de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'AppDicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: ICAT Weekend.
1: Guess I'm

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més.

0: find me.
1: T'has aturat avui?
2: Al CAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: moment. Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat. A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Out, ex-emotional lash out. You don't appreciate who's in front of you, man. I used to be lethal, but these days I'm peaceful. Down on my knees, giving you peace and giving you deep.

0: from me.
1: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.

0: setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes, ICAT.

sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No m'ho segues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes ICAT.

0: dies que vindran.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Apagarem tantes veus.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
4: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Escoltes ICAT

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat FM, app i 3Cat. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

escàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'n mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre,
1: de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Una nova tarda de ball. Una nova edició del Pista de Fusta. Cada tarda de dilluns a dijous, sense excepció. De 8 a 9. Repeticions els caps de setmana. Miqui Puig els plats et diu hola. Arrenco una nova tarda a la discoteca d'ICAC, aquella, la vella. Has de creuar tota l'emissora, arribar fins al final de tot i trobar-te amb una porta rovellada. Si hi ha un vespin al costat, que fa molts anys que està abandonat, és la senyal, com si fos un mapa del tresor. A partir d'aquí només has de baixar les escales, acostumar les teves ninotes a la foscor i un cop apartada la gran cortina de feltre vermell, et trobes amb la discoteca i Miqui Puig els plats. Des de la cabina et saluda i et diu que t'acomodis. Els parroquians de més edat et faran entrar fins a dins. I aquí és on comença el ball. I avui comença amb Los Twin, la seva música de llibreria, el seu nou disco, anomenat Diòcul, i aquesta meravellosa, El Laberinto Hermético. Música de llibreria feta ara mateix per Los Twin.

Amb música de llibreria, arrenca el nou Pista de Fusta. El productor Lostoin, inspirant-se en les pel·lícules, en les grans sèries de cançons que es feien servir per llibreria, per omplir programes de ràdio, en regal aquest Laberinto Hermético. I això és God of the...

0: set singles. Així ens es treu de la màniga Hayley Williams i aquesta Good Old Days. Senzillament et deixa amb l'esperança de que no s'esgoti el mojo d'aquest artista.
1: Servei de ball a ICAT.
0: Aquest és el nostre, el servei de ball, el DICAT, el de cada tarda, el que necessita sempre de la teva ajuda. Being Blue featuring Ivy Soli, One. La tarda d'avui m'està quedant pop, deliberadament pop. Cançons de ball que tenen, però, tota l'estructura d'una cançó de pop i que tu necessites.

0: Baruan, en mayúscules, és el projecte del saxofonista Barwood i del teclisme Ernil Van Brihotten. Noms que nosaltres desconeixem, músics dotadíssims des d'Holanda, amb peces com aquesta Bean Blue, amb la col·laboració a les veus del rapper Ibi Sola. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. Trajectòria intachable des de fa 8 temporades. Combinant jazz, hip-hop i una mica més el que calgui perquè balleu.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo tú te quedas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Melodies de Cochamba. El nou disco. Eyes Closed.

darrere el projecte de Melody Seco Chamba, la veu de Melody Pochette, la francesa, en algun moment va ser qüestionada per ser nòvia de músics famosos, però la veritat és que té un estil únic, el de Melody Seco Chamba. El nou disco amb aquest Eyes Closed com una de les peces importants. Un Clouded Duel sortirà d'aquí uns mesos i a casa ja la tenim. I una de les sorpreses més boniques de la temporada ha sigut això. Lily Allen, la britànica, s'ha tret de la màniga un disc de despit, un disc on te parla de la revelació turmentosa amb una actriu, amb un actor, perdó, dels Estats Units, amb un home molt famós, que a la pantalla és una cosa i a la vida real n'és una altra. Aquesta Western Girl és senzillament colpidora. Sembla una cosa naïf i petita, però quedeu-vos fins al final. El cor es glaça.

How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

No, I'm fine. I want you to be happy.

senzillament una animalada. El que s'ha tret de la màniga la nostra amiga Liliana Les, un disc de despit, un disc de refermació i sobretot deixant-nos clar que Liliana és molt gran. Western Girl té cançons de despit, totes les has de buscar i trobar-les. I aquesta és una catalana que fa feina a Londres. El projecte es diu Periscopi Invertit.

darrere del projecte Periscopi Invertit, Mireia Carbonell, llicenciada a les MOOC, es va flipar de l'ONU i la Laietana, i aquest disc Amèlia és ple de referències als clàssics del folk català passats per aquesta manera de veure. Apunteu-vos el nom Periscopi Invertit, El poder del camp, una de les moltes cançons de folk, funk, psicodèlia i jazz que Mireia Carbonell manega. Quin goig que arribin coses fetes a casa nostra, inspirades en els clàssics.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta és una tarda plena de novetats. Angels of Labor. Aquests sempre tenen el soul entre seia i seia. Fell in Love és plena de picades de mans i de violins.

nòrdics de pell blanca. Els Àngels of Libra, amb un peu a Dinamarca i l'altre a Hamburg. I el seu col·laborador, Nathan Johnson. En aquest I Fell Love, la veu de Nathan Johnson, expressiva i bonica. I ara tens la versió de la tarda, es diu Say, la signa Spocky Ruben. I tu has de venir a esbrinar.

és canadenca, amb una trajectòria enorme en el pop d'aquella contrada, col·laborant amb gent com els Broken Social Scene. Arriba a Los Angeles, sent les emissores dels mexicans, i es queda enamorat de Julieta Venegas. El rest és agafar la cançó, donar-li aquest pop lluminós i fer que soni com un gran clàssic, com el gran clàssic que és, com la gran Julieta, favorita de casa, de la part més pop, Spooky Robin. Més soul. Michelle David, els Trutons, i aquest Speak to Me.

incomparable aquest Speak to Me, Michelle David i els True Tones des de Nova York amb l'esperit 60 agafant el tro que havia deixat Sharon Jones per fer aquest soul d'inspiració 60 com un tro. Una tarda de ball de pop de soul, de ganes de ballar tot el que tinc.

0: la passió per les bandes sonores de sèrie B d'aquests britànics de Bristol, The Allergies, jugant amb els monstres, amb els homes llocs que no existeixen, col·laborant un altre cop amb Andy Cooper en aquest Tear the Place. Saps que ets aïcat a la ràdio inquieta perquè són en beats. Saps que són les 8 del vespre perquè ha arribat al ball, perquè el sacseig t'arriba i t'atrapa l'entrecuix, i perquè la veu del Miqui Puig als plats et diu que aquí tot és bo. The Allergies i una pila d'artistes que ens fan sacsejar.
1: Ladies and gentlemen, popular demand.
2: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.
0: I aquestes són les fiestes de Marinita Precària. Una mica de sintetitzadors per la que corre pels temps convulsos.

ho el dato, perquè això que ha fet la Marina amb aquestes festes és com si màgia bruta. La Isabel Rebigo, li hagués donat la vareta al testimoni. Pop inspiradíssim amb la Ronet, produït per l'Homola de Superloma, i una d'aquelles cançons que et fa creure en el destí del pop. Caliza va escriure aquesta cançó, es va convertir en un himne no oficial de l'underground, i ara en fa la versió 2025 de Madrid. Madrid 2025. Caliza.

0: muralles de guitarres, sintetitzadors i d'enigma, Syd de Palma presenta un disco que es diu París, on no necessita els duets absurds de noms que li han de donar més categoria. Ell per si sol ja en té de categoria.
1: T'he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als Flats.
0: Més peces d'aquest projecte de Sud-amèrica anomenat Sotomayor. Who's there?

l'electrònica, però l'estructura pop és Sotomayor, des de Ciutat de Mèxic. No sé de quina manera hi vaig arribar, però em quedo fascinat, perquè tenen tantes coses que m'agraden, tantes arestes del pop i la sintètica, que ho havíem de tenir sí o sí a la tarda dedicat. Som en una recta final on t'arriba un xicot que participa en un talent show i té la sort que el produeixin. Hidrogenès. Es diu Martín. I aquest nuevo recuerdos té tota la petja dels Hidrogenès.

es diu Martín. Hidrogenés li acaba de produir moltes cançons sortint d'un talent show. Es nota la mà dels dos, es nota però també que aquest noi té el mojo. Això és ICAT, la ràdio inquieta, el programa es diu Pista de Fusta, i avui el locutor Miqui Puig dels Plats ha tret a passejar soul, pop, caixes de ritmes, sintetitzadors, fent un batec de pop inusual en la pista d'avui. Marxem amb uns de Melbourne que tenen nostàlgia del seu Sony Ericsson. Així ens es diu aquesta cançó de High School. Jo em dic Miqui Puig, això és Pista de Fusta, i cada dia de dilluns a dijous tens ball del bonic. Busca'ns a Trascat Cultura i a les xarxes. Allà sempre es parla de

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i tu ja ets dins la discoteca d'ICAT. Has fet tota la travessa. Creuen l'emissora arribant a la part de darrere, el pati on fumen els dolents. Has vist que hi havia la porta, que sempre t'explico que és rovellada i plena d'enganxines. Has vist el Vespino i has dit, és aquí. La porta s'obre, baixes les escales i s'adecuen les ninetes. Aquesta foscor, sempre foscor. Una cortina de feltre vermell que el tacte diu que aquí han passat moltes coses i a dins hi sóc jo. Miqui Puig als plats, el DJ resident de casa. Cada tarda i cap a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, capbussades a discos clàssics, DJs convidats i el cap de setmana la repetició íntegra del programa. Massive Attack i Tom Waits, Boots on the Ground. Poc més a afegir.

Quan involucrar-se no és una postura ni una bota, hem de pensar en Massive Attack. Boots on the ground, les botes que colpegen, les nostres també. I Tom Waits, amb aquesta veu tan poderosa, diuen que s'han inspirat en Dylan, amb les cançons de treball i la merda de vida que tenim en un capitalisme absurd que ens vol atrapar. Gràcies Massive, gràcies Tom Waits, gràcies per la consciència. Turning Point.

Diuen que parlen de canvis en aquesta Turning Point, una banda molt jove, els Pain Gain, que disfruten i gaudeixen amb els sintetitzadors, deixant-nos aquesta oda amb reminiscències dels millors Cocteau Twins, a bandes sonores imaginàries i la vida mateixa. He trecat a la ràdio inquieta i hem començat combatius etèries, eteris. I ara ballarem un sabore bicoro.

0: sabor de bicor? Pregunta Octavia E. Butler, la gran escriptora afroamericana de ciència-ficció. Si encara creu en aquest món, cançons de criteris contemporanis, un disc de pop electrònic elegantíssim, fet per aquesta artista madrilenya que tant de temps va viure a casa. Tu ets Ricat a la Ràdio Inquieta, un lloc on te passen coses com la pista de fusta, únics i irrepetibles.
1: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.

0: Pellex, Pet Shop Boys, einstürzende Neubauten, Joy Division, Liaison Dangereuse, The Cure, Marquis de Sade, Propaganda.
1: Ja que parlem d'Europa i d'electrònica, parlem dels remixes de Golden Bach. Això es diu Tupi, Get a Room Real Loud. Un Golden Bach que l'altre dia va venir a ballar a la festa del Pista de Fusta, va ser un goig mestre tenir-te allà i conèixer-nos cara a cara.

La col·lecció de remixes de Golden Bach es diu Siscolabis, Piscolabis, allò que deien les àvies, farem un Piscolabis. Piscolabis Tube té versions com aquest Get a Room Reload del Tupi, la música de Golden Bach, un parisien que volta per casa, que l'altre dia va venir a veure'ns a la pista de fusta i que ens encanta tot el que fa. Mira quina caixa de ritmes, destartalada. Som Metronomy.

Un productor de Roma anomenat Adiel, un productor de Londres anomenat Pat Álvarez, amic íntim de la banda, s'asseuen i diuen: agafarem un dels primers singles, que ja té 20 anys, d'en Metronomy, i li donarem la volta com un mitjó, jugant a fer electrònica abstracta. You could easy have me. De veritat, fet d'aquesta manera, és d'aquelles coses que m'agraden, jugar amb l'abstracció, que les caixes de ritmes siguin destartalades, velles i crues, i que l'electrònica em porti a un altre lloc. Com ho fa això de Dizzy Key? Conga mama, my Uraska edit. Més electrònica. No fàcil, no de tardeo, no de xiringuito, sinó de llocs foscos.

0: La llegenda nigeriana Dizzy Q veu com les seves peces dels 80 són venerades per nous artistes, i en aquest Dizzy Edit, quatre peces manegades, tractades de la manera moderna, com aquest edit de Mayu Sharasha. És la conga mama de Dizzy Q, peces dels anys 80, quan un nigerià es comprava un sintetitzador i creava una música d'un altre món. Músiques fetes amb instruments del dimoni, ritmes tribals que ell coneixia, i la resta és història.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Mickey Puig, els plans.
0: Sabeu que no hi ha llista, només amics. Per això ara sona Puku Le Funk, Don't Let Me Go. Un gran amic meu fent música de ball.

Pucu, le funk, don't let me go. A Lluís, treballava a Ràdio Granollers i les tardes que feien pràctiques de dibuix ens deixaven posar el seu programa. A Lluís llavors van punxar les discoteques on em vaig enamorar, on anava mudat, potent de colònia, i ballava amb els braços oberts. 37 grados de Ràdio Futura. Pucu, le funk, don't let me go. La família és família i els amics un gran tresor. Ball fet al Vallès, ball bonic. I això promet, són els local singles, Know Me. Aquest Apolo és un

meravellós pop de ball fet per local singles a New York i Know Me a Los Angeles, un coast to coast en aquest Apollo, amb una peça que corre i corre i que de veritat funciona. Sintetitzadors, retrofuturisme i una mica de nostàlgia. Roxy Drive, Never Find Another.

0: no t'has equivocat ni de dècada ni d'emissora. És Roxy Drive, Never Find Another. I la peça sona concretament a 1986, finals de... El disco es diu Ladies of Sin i és una recopilació de gent que li agrada treballar amb material pretèrit.
1: You say, look, it is better to give, but she says, be your free. En digital o a l'FM, pista de fusta.
0: En una mica d'Italo fosc. Es diuen SLF i MG. Això es diu Invisible. I bé, amb el segell de garantia de Bordello a Parigi.

El nom de la banda són tres sigles, SLF i MG. El seu EP es diu Carne i especifiquen que carne s'ha de dir. En italià, carne. Això és Invisible, és aquella barreja sintètica on l'Italo es troba amb l'EBM, amb els Depeche Mode. I amb més coses. I ara una mica d'àcid. Whipper Control amb aquest Space Hammer. Quan l'Acid House és per abraçar la pista sencera.

missatge és molt clar. Music is the medicine. And the doctors are the DJs. Els DJs que posen música per curar-nos, per ser més feliços, sempre tenen. Remei per moltes coses. Signal, Deep Old Remix, George Charles arriba. El canal esquerre. La pista encara a la recta final. George Charles, Signal, Deep Hop Remix.

0: petites meravelles que arriben del segell Deep Clicks, Deep Hop Remix, la música de George Church i segells del costat de casa que dia sí, dia també se les empesquen per buscar música bonica que ens abelleixi.
1: Pista de fusta.
0: DJ Sanfield, el seu nom.

creix i creix exponencialment amb cada cançó que ens fa arribar. Everything You, el nòrdic, col·labora amb tothom perquè la seva música sigui explosiva i molt necessària.

no parar, la música increïble de DJ Samfield, Everything You, aquest cop materi, aquest cop buscant, el cop d'efecte a partir de les coses boniques. La pista arriba al final i Miqui Puig dels Plata diu que és un goig, que vinguis, que ens triïs, que feu servir el boca orella per dir que us agrada la pista de fusta. La cita és diària, ja ho saps. A les 8 del vespre, de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, com busquem discos clàssic, amb invitació, DJs convidats, se m'ha colat la falca. Però sempre buscant la bellesa de les cançons. Recordeu que ens podeu trobar a partir de migdia als servidors de streaming, sempre a Trascat Cultura, i quan ho desitgeu, trucant a la porta de casa. Des de South London, UK, amb Monocoat, em demanen que, sisplau, presteu tota l'atenció i no marxeu, que això és bèstia. Surf Shift, el meu nom és Miqui Puig, els plats, i per mi fer pista de fusta és un regal dels déus.

0: FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: Escolta, Zicat. Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut, al programa de música electrònica dedicat. Com anem, estimats? Soc l'Òscar Broc, com sempre, amb la millor música electrònica del planeta a la bossa. Avui m'acompanya el José María Campillo, des de la cabina de so. I ja sabeu com va això. Abans de començar, recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat. I també, of course, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui ens despitreguem. Avui ho donem tot perquè volem rebre com cal l'arribada del bon temps. L'aire lliure, les cervesetes, els ritmes electrònics més calents. Ho tenim tot preparat perquè gaudiu d'una sessió fresca com a poques. Avui, a Bits per Minut, ens n'anem de terrasses electròniques. I vinga, va, començarem aquesta ballada amb un dels DJs de moda. Parlo del britànic Jamie Jones, que s'acompanya de la veu de la Baby Rose a la següent cançó. Amb el tema Rolling Thunder, comencem ja aquest beat.

La finezza del Jamie Jones i el groove vocal de la Baby Rose és la vibració que busquem, la mateixa vibració que ens ofereix el duet britànic Prospa, segurament en el seu millor moment de forma i col·laborant amb la vocalista també britànica R.I.H.H. El track es diu This is Rhythm.

És impossible no deixar-se seduir per aquest house de posta de sol que ens regalen els britànics. Prospa, per cert, estan molt i molt de moda. Com també està de moda el londinenc Pausa, gran productor i gran DJ especialitzat en groove lluminós i una mica funky. Ho demostra a la seva cançó Too Cool to be Careless.

0: Sents el batec a la caixa toràcica? Això és Beats per Minut. Això és ICAT.
1: Avui ens hem muntat la nostra terrassa particular. Ho hem fet a l'estil que ens caracteritza, amb molta electrònica refinada, molt fresca, molt llaminera, com l'electrònica que fa el duet Metroplane amb ajuda del Daniel Wilson a la cançó Be Where I Am.

del house espiritual de Metro Flame saltarem a l'electrònica delicada, psicodèlica i molt melòdica dels Purity Ring. Del duet canadenc de moda, escoltem la cançó Place of My Own.

0: per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Que polits i que bé que sonen els Purity Ring i el seu pop electrònic de nova generació. I continuem a la nostra terrasseta electrònica gaudint del bon temps i la bona companyia, ara amb el duet de Múnich Coelho. Són alemanys, però porten el groove i porten els pianos a la sang. Dels Coelho, escoltem la cançó I Can Never Be Yours.

0: House, Trap, Tecno, IDM. Tot l'espectre electrònic a bits per minut.
1: La música no s'atura mai a bits per minut. Continuem la sessió amb els ritmes electropop de Inelea, que col·labora amb la banda argentina Peces Raros en el següent track. Es titula Parte del Juego.

aquesta col·laboració entre Inelea i la banda Peces Raros. I ens quedem en aquest univers de tecno melòdic i assolellat per escoltar una remescla, jo crec que meravellosa, de James James, d'un hitacle de Ben Boomer i de Panama. Una cançó que es diu Weightless.

0: Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Que bé que entra aquest tecno melòdic del Ben Bomer i de Panama com una cerveseta ben freda a una terrassa, la terrassa electrònica de Bits per minut. Continuem amb més ritmes tecnoides per ballar en banyador. És l'alemany Chris Avantgarde amb un temacle que es titula Concrete Professional.

0: Bits per minut. Sents el batec a la caixa toràcica? Això és ICAT. Amb Òscar Broc.
1: La festa continua a la terrassa electrònica de Beats per Minut i ara anem amb una joia, una remescla espectacular de DJ Tennis d'un clàssic dels Roixop i els Fever Ray. What else is there?

Així de potent sona aquest clàssic de Roig, Sop i Fever Ray reimaginat per la pista de ball pel sempre efectiu DJ Tennis. I continuem ara amb electrònica catalana d'alta volada. És el soft bacala dels Balma i Lavinos. La cançó es diu Prou que m'agrada.

i del soft bacala de Balma i Pinos, saltarem al house descarat i calent de dues forces imparables a les pistes de ball actuals. Són Vintage Coulter i Omri. La veu és de la Daphna Shillon. La cançó es diu Needed.

0: Beats per minut amb Òscar Broc.
1: I deixem enrere el house sensual de Vintage Culture i Omri per saltar el que és tota una celebració de la vida. Una relectura moderna i molt actual d'un clàssic que ho va patar molt fort a principis dels 2000. Spiller, per una banda, Sophie Elix Bextor, per l'altra. Una remescla del joveníssim trio Not Without Friends. La cançó es diu Groove Jet.

Si està molt bé a la terrassa de Bits per Minut, terrasseta electrònica per gaudir del bon temps, nosaltres ens encarreguem de posar la música electrònica. I la festa continua amb Campari, tabac i samarretes Sergio Tacchini, perquè estem amb els italians de moda, el duet Mind Enterprises, que ens porta nou material. Es titula Another World.

arriba el duet Mind Enterprises revifant el 2026 el que es coneixia com la Dolce Vita dels anys 80 i arribant sempre als vostres auriculars a través de Beats per Minut. Ja ho sabeu, el programa de música electrònica dedicat. I continuem amb un productor català que farà un directe molt especial al Sonar 2026. És Lundo i d'ell escoltarem una remescla extraordinària d'una cançó de Meteoro. Una cançó que es titula I See.

0: Bits per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: És el català Gabriel Berlanga remesclant una cançó de Meteoro amb el seu estil electrònic barra pop barra psicodèlic. I de Catalunya saltem a França. Allà ens espera un dels duets més internacionals de l'escena electrònica francesa. Són els Justis. S'hi afegeixen a la festa els The Flints i s'encarrega de la remescla The Dare, la cançó Mannequin Love.

Amb aquesta festa electropop dels Justice i dels The Flints se'ns acaba ja la sessió. Queda temps per una més. Abans recordeu que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i també a la plataforma digital 3Cat. Un servidor, l'Òscar Broc i el José María Campillo. Des de la cabina de so ens acomiadem amb el duet d'electrònica català Minova, que s'acomiada amb un àlbum molt recomanable que es diu Adeu. Amb la cançó Foll dels Minova marxem. Adeu, família!

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutem.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andalusia.

escàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè...

És el millor contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: baby, I'm tired. Casa i el Sudan.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.